0: Carob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclode publica un ensaig poderós sur la diversité. Le journaliste Biarnès posa une guide critique et rigoureuse sur l'uniformisation linguistique et défend la diversité comme un jeu démocratique et écologique match. Joan Thomas. David Groclode publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un livre que tout homme, occitaniste, anti-occitaniste, écologiste, démocrate, de tout burro, a de legi. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados d'exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, un la paraulo sociolinguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home que sap so que dits e cusat dire. L'autu es giornalista e a trabalia tutto sa vida su la questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclode enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto un agait critic sul biais de considerar les llengues en França ou dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el joc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues altres que la del rei. S'havia estudiat les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sobre la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en paral·lel la diversitat lingüística i la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cor d'un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: C'est...
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a des rasos imperatius d'interès públic matge, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada A69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros, son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, l'Humainau Tribunal Administratiu refusat els recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic matge. Els jutges decidigueren que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afortido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacent era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complicio pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela a que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals sonaren definitives, l'hotelier demora subjecte a diversos enquistos penals ligats a la presumida ocupació il·legal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquelles procedures sono separate dal litigio amministrativo che sarò barrato.